0: T'agradaria una vida plena de colors i fragàncies? A Can Juanito Vives te podem ajudar. Arriba l'estiu i els jardins ja floreixen. Visita'ns i descobreix l'àmplia selecció de flors i plantes que te podem oferir per transformar el teu jardí o terrassa en un oasis de bellesa. T'esperam a Can Juanito Vives, carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6, Son Ferriol. Obrim tots els dies de la setmana. Can Juanito Vives, sembrant futurs des de 1910.
1: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el albaricoque bandeja de 500 gramos a 1,99 euros la bandeja. La merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo. La chuleta de lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo. Y la empanada de pollo al curry bandeja de 2 unidades a 3,88 euros.

0: Festes de Sant Pere a Andratx. Del 7 de juny al 5 de juliol són moltes les coses que pots viure a Andratx. Activitats esportives, música diversa, ball de bot, rebel·les, exposicions, sopar solidari, ball en línia, cinema a la fresca, activitats infantils i contacontes i les nostres grans senyes d'identitat, la cursa baixada de carretons i el 13è Brutaló. Consulta el programa de festes a les xarxes i web municipal. Del 7 de juny al 5 de juliol, Festes de Sant Pere. Andratx està de festa.
1: No se molesten ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez molestias, ninguna. Y problemas, menos.

Sant Joan a Mancor de la Vall amb els Cavalls de Menorca. Del 13 al 24 de juny, música, teatre, esport, correfocs i molta festa. I el divendres de 9 de juny, no et perdis l'espectacular actuació dels Cavalls de Menorca. Arribada, cercavila...

0: En Cultura, Binissalem ha acogido este fin de semana un taller dedicado al mundo de la fotografía y la interpretación de la imagen, una actividad enmarcada dentro de un ciclo cultural que busca acercar esta disciplina artística al público y poner en valor la tradición fotográfica del municipio. La iniciativa ha contado con la participación del profesor y experto en fotografía, Manuel Ferreira.
1: Això forma part de cicles que hem fet aquesta primavera relacionats amb tot el món de la fotografia i aquest és un acte més, Armando Ferreira, que és un catedràtic de la Universitat de Galícia, que ha vingut aquí, no només explica molt les tècniques fotogràfiques, els processos químics, sinó més bé a interpretar el que tu veus i què és el que és realment, se pot extreure realment del que tu veus, no? I definir un poc el que és l'art en general, no només la fotografia, que també és un tipus d'art, sinó que deim art dins el món de la fotografia, o sigui que forma part, és un taller que ja han participat 25 persones en aquest moment i forma part d'un cicle que m'he dit que també ha participat en Josep Safranski i ha participat la parella en Sofia Auster i en tota una sèrie de... Aquesta primavera hem pensat fer alguna cosa dedicada al món de la fotografia a Binissalem i també recordant un poc, no?, tots aquells fotògrafs de poble com aquí teníem a la família Sants, no?, que se van dedicar durant molts anys a aquesta art i que ara pareix ser que en tot el món de les càmeres, de la digitalització i de si hi ha, pareix que tot és molt fàcil i no és així encara, sinó que forma part d'una cosa molt més complicada i molt més professional i que segueix sent un art i una feina. No només és tirar fotos, que això tots ho sabem fer, sinó es treure a cada moment i cada espai el més important d'aquest precisament del moment i de l'espai.
0: Y este fin de semana también Alaró se convirtió en el epicentro del arte contemporáneo con la inauguración de Alar 2026, un festival que durante un mes llenará las calles y espacios culturales del municipio de exposiciones, danza, música, circo y performance. La cita arrancó este sábado 20 de junio con una exitosa velada inaugural que reunió a numerosos artistas y atrajo a un gran número de visitantes.
2: L'art és un conjunt d'exposicions i d'events que especialment se celebren un dia, una nit, aquesta art de nit a l'Aró, i normalment creem un circuit amb una sèrie d'activitats de dansa, performance o música en viu, però que siguin projectes experimentals, d'actualitat, diguem contemporanis. Igualment, el programa expositiu jo crec que ha estat sempre un programa que ha destacat. El programa de l'art sempre ha estat un programa, diguem, amb una vertent internacional, però sempre també donant molta importància a el que són els artistes locals, els artistes de Mallorca, però també en els de l'Aró. A l'Aró hi ha una important presència d'artistes d'arreu de tot el món i ara mateix són presents a l'art. Són presents a través de les exposicions, però també com a protagonistes d'aquestes activitats, d'aquestes performances i d'aquesta dansa. Jo crec que és una finestra a l'art contemporani i és una finestra des d'un poble que des de fa molts anys està, no lluitant, però sí està treballant per ser l'epicentre de l'art de Mallorca. Hi ha hagut grans projectes i crec que l'art ha estat un d'aquests grans projectes que té l'Aró i que ha tingut des de fa 9 anys amb aquesta edició.
3: Bé, idò, molt contents d'aquesta nit forta de l'art, perquè avui celebrem el dia fort on s'inauguren les exposicions i se poden veure la resta d'activitats d'arts en viu que els propers dies no se podran veure, però la majoria d'exposicions se podran veure durant tot aquest mes de juliol que mos espera, i a més hi haurà algunes activitats com conferències i visites guiades que duran a terme durant tot aquest mes de juliol que ve i aquesta darrera setmana de juny. Per tant, destacar que avui és el dia fort en què trobam molta més presència i molt més ambient perquè hi ha totes aquestes activitats que mos acompanyen. I si destacam una mica les mostres que hi ha enguany, jo crec que hem de destacar la mostra de la sala Gran de Sontobores, que enguany se dedica a la col·lecció de la galeria Xavier Fiol, a qui volem agrair de forma sincera que mos hagi prestat una part de la seva col·lecció per poder-la mostrar en el públic, una persona com la Xavier Fiol i la seva galeria en tota la trajectòria que té dins el món de les arts visuals de Palma, que vulgui ser part de l'art, per nosaltres és molt important.
0: La protección de los ecosistemas marinos da un nuevo paso en Baleares con la puesta en marcha de un proyecto de restauración ecológica en el Real Club Náutico de Palma, una iniciativa impulsada por Coca-Cola.
4: Lo que estamos coleccionando son estas seis esculturas que las colocamos en el cantil, por ejemplo en este caso del puerto, y van a hacer de refugio a las especies, se va a generar kilos de biomasa, captura de CO2, y la idea es esta, regenerar el ecosistema.
5: Y encantados de abrir el club y de ceder nuestras instalaciones y aportar ese granito de arena en pro del medio ambiente y la sostenibilidad. Un programa que creo que es muy ambicioso, un programa innovador que vamos a iniciar aquí en el club. Esperemos que sea un éxito y todo este tipo de iniciativas encajan muy bien en nuestros programas de RSC.
6: Son ya 9 años de mares circulares en nuestras islas, una iniciativa que ha aunado más de 9.000 personas, 9.000 voluntarios que han participado en diversas tareas de segregación y limpieza de entornos marinos, más de 168 en nuestras islas, con lo que desde Coca-Cola queremos potenciar esa cultura respecto al tema medioambiental en nuestras islas.